0: Sivorno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç de moda, noi. Bé, marroquí, viós, renyut serrós, escarrejament.

0: senza carte scure.
1: Ensenya. Rialla, bon misto. Jo no tinc res més a fer.